0: ara la sintonia de Ràdio Balear volem conèixer un poc d'actualitat del municipi d'Esporles. Per aquest motiu ens han posat en contacte amb el seu batle, Josep Ferrà. Batle, molt bon dia.
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, bueno, Esporles, que hi ha diverses informacions que volem comentar amb vostès. Primer d'ells és que l'Ajuntament bueno, s'està ja duent a terme en el municipi per part de l'Ajuntament les obres de reforma de la placeta de Jardinet. És així, no, Batle?
1: Efectivament, la plaça de Jardinet és un dels espais emblemàtics del poble i bueno, ja des de feia anys estaven treballant en pel terme una reforma integral que la FIA ha vist aquí mare des de fa un més o menys un mes sí. Que han començat aquestes obres. Uh-huh. Bueno, tenen una previsió de durar 6 mesos i bé, és un lloc emblemàtic del nostre municipi per infants, per joves, per gent gran i en el qual vàrem obrir un procés de participació abans de fer el projecte final per tal de poder rebre aportacions per part de la ciutadania. Uh-huh. Arran d'això vàrem fer el projecte i ara ja tenim les obres en marxa.
0: Uh-huh. En què consisteixen aquestes obres de reforma?
1: Mira, idò, aquestes obres, sobretot, gran part del pressupost anirà destinat a arreglar els fonaments i els paviments no? Uh-huh. d'aquesta plaça de Jardina, que estaven en molt mal estat.
0: Sí.
1: L'estiu passat s'hi van fer unes cates i la veritat és que el paviment, el subsol, estava tot en mal estat i era necessari poder fer una inversió important. Per tant, varen redactar un poquet tot el projecte. Al marge del paviment s'arreglaran espais d'ombra, que són molt necessaris en aquesta plaça,
0: sí.
1: Amb un sistema de teles entre les palmeres, i també se projectaran una sèrie de sembra de vegetació, no? Per una banda una línia d'arbres nova,
0: uh-huh.
1: I per una altra banda se construirà una pèrgola, la qual també estarà coberta per vegetació.
0: Hi ha que dir que l'inversió és algo més de 500.000 d'euros que tenim entès que està finançat per el Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca, no, Batle?
1: Efectivament, així és. És un conjunt d'actuacions que varen presentar com a convocatòria d'esport, de Pla d'Obres i Serveis,
0: sí.
1: Que són tres actuacions, una és el soterrament de la línia elèctrica del passeig, de l'Ajuntament, per tal de que el nostre mercat pugui disposar de corrent en bones condicions
0: sí.
1: I poder tenir un mercat en condicions. L'altra és una rampa per millorar l'accessibilitat també en el mateix passeig.
0: Uh-huh.
1: I la tercera, que és la grossa, que té un volum econòmic important, que
0: sí.
1: És la forma de la plaça de Jardinet.
0: Uh-huh. Això és en referent a la plaça de Jardinet, però també a Esporles s'estan duent altres actuacions d'obres, no?, en el municipi, Batle?
1: Efectivament, ara en marxa en aquest moment tenim la construcció de dues pistes de pàdel, la instal·lació esportiva de Sant Quint,
0: uh-huh.
1: Que en breus setmanes estarà finalitzada, esperam, ja estem en el punt final.
0: Sí.
1: Després tenim el canvi de persianes també del Col·legi de Vila Comas de Ribes, que també ja està a punt de finalitzar, i també hi ha molt a punt les obres de reforma que s'han fet en el centre Cotoner, que és un centre d'activitats,
0: uh-huh.
1: On hi ha l'escola de formació de l'Ajuntament i on hi ha la seu de l'Associació de Gent Gran d'Esporles i que tenia molt de problemes per substitució d'aigua, goteres, etcètera. No?
0: Uh-huh.
1: I ha estat una de les obres també importants d'aquesta legislatura per acabar amb un problema que duríem molts anys tenint en aquest espai.
0: Una altra de les qüestions que també s'ha dut a terme a Esporles, en aquest cas, és l'aprovació no? del nou pla sanitari de Saigo, no, Batle?
1: Sí, efectivament. Des de fa 2 anys, l'Ajuntament d'Esporles vàrem traçar un pla d'actuació en el cicle de Saigo, amb tota una sèrie d'inversions, projectes, i normatives que havien de dur a terme. Entre les distintes actuacions hi havia de fer un pla sanitari d'aigua
0: uh-huh.
1: Del municipi d'Esporles. En aquest plenari passat de finals d'abril vàrem aprovar el primer pla sanitari que abarca el nucli d'Esporles i ara, si tot no hi ha res de nou, aprovarem en el mes de maig el segon pla sanitari que abarca les urbanitzacions de Sarrojotes i Jerez de Flores.
0: Mm-hmm. I també hi ha que dir que bueno, l'Ajuntament crec que ha valorat molt positivament l'aprovació definitiva del projecte de condicionament del vial de Son Cabastre i de la ruta de Pedra en Sac, no, Batla?
1: Sí, efectivament, això és una proposta que va néixer del diàleg amb el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Esporles al principi de la legislatura sobre dues necessitats que teníem en dues institucions. Per una banda, el Consell de Mallorca, en la gran ruta GR221, i per una altra banda, l'Ajuntament d'Esporles i l'Associació de Veïnats de Sant Cabastre per mantenir un adequat manteniment d'aquest camí, no? A partir d'aquí hem anat bueno, fent propostes i rebent propostes del Consell de Mallorca i que s'han consolidat ara a principi d'abril amb aquesta aprovació definitiva del projecte. No? Ara esperam, ja han començat un poc tots els tràmits administratius que hi ha darrere aquest projecte i esperam que es pugui executar quant abans millor.
0: Doncs hem conegut temes d'actualitat del municipi d'Esporles, ho hem fet amb el seu batlle, en Josep Ferrà. Batlle, com sempre, molt agraïts que s'hagi traslladat tota aquesta informació i l'esperam en una propera ocasió aquí a la nostra ràdio, Ràdio Balear.
1: Com sempre, moltes gràcies a vosaltres per donar veu als ajuntaments i especialment per donar-nos veu a nosaltres. Moltes gràcies. Molt bé.
0: Gràcies, fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Ràdio Balear.
2: Herboristería Farmática, ahora en la calle Aragón número 68, frente a la Escuela de Idiomas junto al antiguo Barguell, ofreciéndole productos naturales, plantas medicinales en infusión, gotas, cápsulas, complementos vitamínicos, energéticos, cosmética natural, alimentación ecológica, todo para tu salud y bienestar. Además, consulta naturista con 28 años de experiencia. Te ayudamos a recuperar tu bienestar físico y mental. En Farmática encontrarás la solución a cualquier problema. Calle Aragón número 68, junto a antiguo Barwell. Farmática, tu herboristería de confianza.
3: La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives. Dimecres 13, de 10 a 18 hores, i dijous 14 de maig, de 9 a 13 hores, al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur.

0: Sóller surt de, bueno, un dels grans aconteixements de l'any, el Firó, i bueno, supos que ara totes Sollerics i Solleriques s'estan recuperant d'aquesta festassa. Entre ells en Tià Aguiló, de Sant Incentit. Tià, molt bon dia.
1: Molt bon dia, estimats, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal? Ja recuperat o mig gas,
1: bueno,
0: encara?
1: Encara, la bou encara està un poc fluixa, però bé, a poc ens anem recuperant. I això que ja som d'espai bonda.
0: Bueno, però bueno, encara que facis bonda, quan se contagia la festa, això em fa que també, encara que estiguis un poc tranquil, tinguis aquesta emoció, no, tia?
1: És impossible... anar a un Firó i no emocionar-se i no acabar en su bou un poquet tocada de cridar en el nostre capità, de cantar la Balenguera, etc, etc. I tots els grans aconteixements que han de ser sí o sí. I per tant, clar, és una festa que sempre anim a tots els mallorquins que a qualsevol moment de la seva vida, pues, si tens oportunitat, l'han de viure, perquè la típica festa, com tu molt bé saps, Cobo de Menorca, que sí, és una festa molt especial, s'han de viure en directe, se poden veure a través de xarxa i de la televisió i tal, però no és el mateix que si estàs allà. És una festa que crec que cada any millora, crec que cada any se controla més, i per tant jo crec que és una festa que val molt la pena, i és molt difícil quedar a casa teva i no arribar a sortir. Els solleris és molt curiós, perquè n'hi ha molts que sempre diuen jo enguany no sé si sortiré, perquè tal i tal. I al final, tanmateix, així com van avançant les hores, entra aquest cuquet i tothom surt a la festa. Sí. És una cosa molt, molt, molt especial, sí.
0: Quin balanç faries d'aquesta festa d'enguany, tia?
1: Bueno, jo faria un balanç positiu, perquè en principi no hi ha cap gran incident, que a vegades, com tot sol, són la cara amarga, sí, de les festes, perquè sempre hi ha gent que se passa un poquet de rosca, sí, i desvirtua el que ha de ser una festa per disfrutar. I bueno, en principi m'ho informen de que no hi ha hagut grans altercats ni res significatiu, llevat de les quatre petites coses que pugui haver a qualsevol festa que hi ha tantes persones. Vull pensar que Firó, entre un Pirineu Llobregat, més de 10.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Segurament són 8.000 a plaça, però després, sí, en esport i tal, que no hi ha forament, allà se poden posar tranquil·lament entre 10 i 12.000 persones. Per tant, clar, tanta gent, és normal que sempre hi hagi qualque petita coseta. Però en general, molt bé, són estar unes festes tranquil·les, unes festes molt emotives, com tot sabeu, el dijous passat, vàrem tenir el pregó de la petició Eugeni, un, sí, pregó també molt proper, i bueno, diumenge la fira, com tot se vol, en la nostra missa solemne amb honor a la Mare de Déu de la Victòria, i després el dilluns Firó. Per tant, bé, dissabte rebaixa també l'ofrena. En poques paraules, que són 4 dies molt intensos que és un noturat.
0: Tia, explica'ns el que és el Firó en si. Com arranca el dia del Firó?
1: Bueno, el Firó arranca de matí ben prestat, a primera hora. Normalment ja les colles al gemit ja se troben per berenar, per fer aquest primer berenar. Això com diguem, la part més lúdica. Després hi ha la part més solemne, que per jo, a nivell personal, és una de les parts que més m'emociona i m'agrada, que és quan anem a la rotonda del monument, que tot coneixeu de Solla, que és aquella rotonda que te'n pots anar cap a Lluc, sí, o cap a Esport, sí, allà vol dir que hi ha una escultura, una estàtua, un monument, que està dedicat a el Firó, a l'any 1561, a la incursió de Saracens, que precisament enguany fa 466 anys, perquè heu de pensar que enguany ha caigut el dia exacte del Firó. És a dir, va caure dia 11 de maig, que és la data exacta de quan va haver la incursió. Per tant, sí, clar, enguany era especialment més emotiu, ja que se commemoraven redons aquest dia. I clar, el que fèiem, anàvem allà, i allà se fa una ofrena de corones de flors a tota la gent que no li va anar bé. I que va morir, que va perdre la vida en aquest combat.
0: Sí.
1: Clar, hem de pensar que ara és Firó, és festa, és bauxa, i tot el holgari que diuen. Però hem de pensar que això realment, en aquells moments, no va ser cap de festa, va ser un moment totalment dramàtic pel municipi, pel poble de Sóller. Per tant, una vegada que es fa aquesta ofrena, que normalment venen les autoritats, i en les valentes dones, i tots allà fent l'ofrena, i després vam anar caminant cap a Cantamany. Cantamany, totes les cases on varen viure les germanes Casanovas, que són les valentes dones,
0: sí,
1: que com tots sabeu, amb una barrada varen ser valentes,
0: sí,
1: i varen matar un moro que volia entrar a casa seva a fer malfraig. I per tant, en aquestes mateixes cases de les germanes Casanovas, aquí se celebra una missa solemne de Cantamany, que també és molt emotiva, perquè és una missa que es fa de camp, una missa exterior,
0: sí,
1: i per tant, clar, és que és una constant d'emocions per tota la gent que ho vol viure, sollerits i no sollerits. I com sempre, acompanyat en el nostre equipasso de Xeremies de Solla, que tu coneixeu, i que encara l'acaben de fer un poc més important i millor la festa, la veritat.
0: Ens deies 10.000 persones, 8.000 bueno, la plaça, perquè clar, des de ja fa uns anys se va posar un aforament, sobretot per temes de seguretat, no, Tià?
1: Clar, és un tema polèmic sempre, perquè sí, altres festes d'aquest país, com pugui ser Xupinasso de Sant Fermín, que com vol de segur que hi ha plaça de por, que sí, no hi cap sí, una gota, i nosaltres sí que ens vam ajustar un pla de seguretat, un pla d'emergència, i per tant, ara ja fa uns anys que per poder accedir a la plaça necessites una acreditació a través d'una pulsera, que pot aconseguir ser ben tothom. Vull dir, de pensar que la pulsera per poder accedir de participant com a de públic,
0: sí,
1: és una pulsera que la pot tenir tothom. Vull dir, que no és un tema restrictiu només per gent de Solles, sinó que també qualsevol persona la pot obtenir un dia abans. I és una manera de controlar un poquet de gent que pot entrar a la plaça, que en el final, per clar de seguretat, per clar d'emergència,
0: sí,
1: i fins i tot per comoditat de la festa, crec que va ser una bona cosa, i per tant, així se fa, i de fet enguany, no sé si ha estat un a nivell personal, una sensació meva personal, però trobar que hi havia com a menys gent i que era un firó com a més ample, el que ha estat de plaça, me'n refereixo.
0: Sí.
1: I bueno, la veritat és que tot s'ha desenrotllat molt bé. Sí. Jo que vaig en els pallesos en tornar a guanyar una altra vegada,
0: sí,
1: ja m'anaran en trobant els que guanyen.
0: Sí.
1: Durant molt d'any vaig estar en els moros,
0: sí,
1: però bueno, ara actualment estic en els pallesos. Són dues festes, la mateixa festa, però són diferents. Està en seguit dels moros o en seguit dels pallesos, són dues festes diferents. Vull pensar que els pallesos comencen la festa ja en esport.
0: Clar.
1: En canvi, els moros, els pallesos, la començam a primer plaça, sí, on el vestidor ja s'arengues, capità engelat,
0: sí,
1: i per tant és una festa, la part dels pallesos és un poc més llarga que la que celebren els moros. Són dues festes diferents.
0: T'has canviat de bando, no?
1: Sí, m'ho vaig posant els guanyadors.
0: Però
1: no descart tornar, en els moros una temporada. El meu fill, personalment, va en els moros, i a sí, jovenet li agrada molt anar vestit-se i duen calaveres penjant i s'ho passen com a més bé, per dir-ho així.
0: Sí, sí.
1: La banda dels pallesos és com a més solemne, diríem.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, tant tu com l'altre vos puc garantir que és espectacular. I crec que de fet lo sa és poder estar a les dues bandes per poder conèixer les dues bandes de la festa. Els saquets que fan els moros a la plaça és impressionant.
0: Sí.
1: Clar, aquest saquets, si ets de pallers, no el veus.
0: Sí.
1: No el veus ni el vius.
0: Sí.
1: Per tant, quan comença la teva vida, has de fer de moro per poder entrar aquest ja a la plaça i endur-te en les pallegues i robar el banc i entrar a les cases.
0: Aquí la adrenalina, Tià, es veu posar flor de pell, no?
1: A tope. El que tenia al principi de l'entrevista, que són unes festes, ja no només les fireu, jo crec que qualsevol tipus de festa a nivell municipal que tu la vius en sentiment, jo crec que són festes que al llarg de viure, sí, allà mateix per poder realment tenir aquestes sensacions tan xules com puguin ser a Menorca, vosaltres mateixos també,
0: sí,
1: que vosaltres festes que jo tinc la sort d'anar-hi bastantes vegades, i per tant són impressionants. I a més jo crec que són impressionants tant per la gent d'allà que ho viu, com per la gent que no és del municipi i que respecta la festa, que aprèn a fer aquestes festes, i jo crec que això és el més important. Nosaltres a Solla rebem a tothom, tothom és benvingut a Solla. L'únic que demanem és que respectin la nostra festa, que entenguin el que està passant i que participin i que disfrutin. Al final es tracta d'això. Quan diuen els forasters, donde fueres, haz lo que vieres.
0: Així és. Respecte que tu deies, que també, en el cas de Menorca, les festes de poble, la festa del cavall, no?, com es coneix, començant per Sant Joan i acabant per la Mare de Déu de Gràcia Mó, sobretot aquest respecte, no?, i que no es fiquin enmig de la festa si no coneixen com funciona, no?
1: És exactament aquesta és la filosofia, Jacobo. Sí. Jo tinc la sort d'anar a les festes del castell, de Sant Jaume, que tenim molt d'amics allà i tal, i sabem com funciona la festa, sabem en tot moment quin ha de ser el teu paper, quin és el teu rol, i jo crec que al final això és el més important, saber aquí on vas, i jo crec que també està molt bé anar amb gent del lloc.
0: Que conegui la festa.
1: Clar. Exacte, gent que conegui la festa, i jo crec que una de les nostres feines de Tullita és ensenyar la festa. I si venen amics o venen coneguts, explica'ls el significat de cada cosa que va passant. Perquè això és bo, tant per nosaltres, per fer una transmissió oral de lo que serà la festa, i també per la persona que ve, que entén, i si ho entén encara ho pot quedar més sorprès i ho pot gaudir molt més.
0: Clar. Clar. Pues te deixam ja tranquil, que t'acabis de recuperar d'aquesta festassa, i bueno, ja a la propera ocasió xerrarem de temes més serios i que afecten en el municipi de Solla. D'acord, ja?
1: Clar que sí, jo crec que ara va temps per tot, i ara hem acabat les festes, ara, com tu molt bé dius, ens recuperem, i a partir de demà ja tornem a la lluita, però d'un altre tipus.
0: Així és, una altra batalla. Eh?
1: Una altra batalla, així és. Així és.
0: Tia, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins d'una altra.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

0: más.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Capdepera torna a l'edat mitjana. Del 15 al 17 de maig viu el Mercat Medieval. Durant els 3 dies hi haurà espectacles, música en directe, dansa, foc, cercaviles, cavallers i artesania dins un entorn únic i per a tota la família. Descobreix oficis antics, gaudeix de la gastronomia i deixa't transportar a una altra època dins el marc incomparable del castell. Passeja pels carrers plens d'història i deixa't sorprendre. Capdepera, història viva. Capdepera t'espera. Ajuntament de Capdepera.
4: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Ya no sigues, en Radio Balear te acompañamos con buena música, noticias frescas y la mejor energía. Dale el play y únete a nuestra comunidad. FM, web radiobalear.es, app y redes sociales, Facebook, Instagram y X.

0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: La Fira de Maig 2026 de Sencelles se celebra del 5 al 23 de maig, essent una cita destacada en el cor de Mallorca que combina tradició agrícola, ramadera i cultural. L'event compta amb mercat artesanal, exposicions, música en viu, gastronomia local i activitats familiars, fent un homenatge a la vida rural i als pastors de la zona. El diumenge 17 de maig es durà a terme l'acte principal, el Firó. Organitza Ajuntament de Sencelles.
3: Escúchanos en radiobalear.es.

0: Cancanoli,
1: cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli, qué bueno cancanoli, cancanoli, cancanoli, en Santa María, cancanoli.
2: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
1: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: La cinquena Fira de Formació i Ocupació de Manacor es celebrarà el 13 i 14 de maig de 2026 al Parc Municipal de Manacor, consolidant-se com a punt de trobada entre empreses, centres formatius i persones que cerquen noves oportunitats laborals o formatives. Dimecres 13, de 10 a 18 hores, i dijous 14 de maig, de 9 a 13 hores, al Parc Municipal de Manacor. Connectar directament a empreses que cerquen talent amb cercadors de feina i oferir orientació formativa, incloent-hi la Fira d'AFP, ofertes de treball amb entrevistes in situ, centres de formació professional, cursos, idiomes i certificats de professionalitat. Aquesta fira està impulsada per l'Ajuntament de Manacor, aprofitant l'èxit de les edicions anteriors per oferir un espai més gran i més oportunitats de futur.
5: Radio Balear. Estamos en el aire.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.